0: elecciones en América Latina, y ahí vemos pues los gobiernos de Chile o de Argentina. Entonces es una cosa que recorre todo, o sea, a nivel global, no solo un único continente.
1: Muchísimas gracias, Óscar Rodríguez, vocal de Relaciones Exteriores de FLGTBI+. Estaremos pendientes. Un abrazo.
0: Otro abrazo para vosotros.
2: Prometía ser una tarde interesante en Wisteria Lane.
3: Escolta, et puc fer una pregunta?
4: Sí, el que vulguis, ja.
3: Tu com vas saber que eras gay? O sigui, en plan, a quina edat, quan vas començar a sentir que eras gay? T'agradaven els homes grans o algun nen del col·le, no sé què? Què et va passar?
4: Crec que no ho vaig dubtar mai, per què?
3: Bueno, no ho vam parlar mai, perquè la mare era un tema... Bueno, ja saps, és que el Pere i jo creiem, sospitem que el Pau potser és gay.